0: Unidos.
1: Sí, pues bueno, han pedido en el Congreso, ¿no?, que se amplíe ese veto a Israel en relación al material policial, ¿no?, y de vigilancia que haya podido ser empleado en Palestina, ¿no?, en la Palestina ocupada, ¿no? También se ha autorizado desde Esquerra y Bildu el que no se autorice el tránsito de buques y de aviones que transporten material militar hacia Israel y que se mantenga esto durante la próxima legislatura. Continúan pasando barcos y es verdad que la RESCOP, ¿no?, y el movimiento BDS se anuncian siempre esos pasos. Muchos de ellos pues se desvían, pero lo cierto es que algunos de ellos continúan pasando, ¿no? Y bueno, quieren presionar o sea, es que Israel quiere presionar al Ejecutivo para que se mejore la trazabilidad de la importación y exportación de armas, ¿no?, que siempre ha sido un tema muy muy opaco, ¿no? En este paquete de demandas se incluye, bueno, pues piden la reforma de la ley de secretos oficiales y que se elimine el secretismo de las actas de la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior en Material de Defensa y Doble Uso, ¿no?, para poder así pues trazar y rastrear mejor todos los datos del comercio de armas en nuestro territorio.
0: Pues Queralt Castillo Cerezuela, nuestra redactora de Internacional, muchísimas gracias por traernos a Salto ese análisis.
1: Gracias a vosotros. Chao.
0: Chao.
2: Bueno, y seguimos en el programa después de ese audio del Salto y vamos ya con nuestro último invitado, en este caso llamada telefónica. Estamos con José Luis de la plataforma de afectados por la hipoteca. Hola, José Luis, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Ernesto.
2: ¿Cómo estén?
3: Muy bien, ahí estén. Ahora preparan y tal una movilización que anem a hacer comunitariamente el proper día 6 de junio.
2: Ah,
3: llavors, pues bueno, podríem dir que, bueno, és encara que l'objectiu d'esta entrevista no era això, però sí que quasi és molt, molt important dir-vos que hi ha una manifestació que hem convocat per al dia 6 de juny, que ha convocat el Sindicat d'Habitatge de València, el Sindicat de Llogateres, Entre Barris i la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca de València, i on col·laboren València no està en venta i Juntes per l'Habitatge, amb un munt d'organitzacions, i que també anem a ficar les possibilitats de que s'adherisguen totes les organitzacions que vulguin, a part de les que formen part d'aquestes plataformes que hem dit.
2: Per al dia, pues, bueno, per al dia 6 de juny, se sap l'hora i per a d'on sí, partirà? Sí.
3: Será a partir del día, es del día 6 a les 19 hores y partirá de San Agustí, efectivamente.
2: Molt bé. Pues bueno, vaig a fer-te una proposta, José Luis.
3: Sí.
2: Ràpidament. Quan antes, si feu una cuña, poseu el texte i vosaltres posem la música, si te pareix, i podem fer una cunya i anar radiant-la, si te pareix bé.
3: Nos pareix genial, sí, sí, sense cap problema.
2: Una cunya un minutet i mig, i així difonim la manifestació.
3: Perfecte, molt bé, ja la farem, mira, a partir de... Donem un par de dies màxim i a partir d'ahir ja pues, la fem en marxa, la fiquem en marxa.
2: Perfecte. Jo volia parlar amb vosaltres, amb tu, perquè ha vist les notícies que la situació de desnonaments és dramàtica. Estan augmentant molts des que s'ha trencat l'acord social per els vots en contra de la dreta, no? Conta-nos un poc com està l'assumpte.
3: Bueno, pues mira, la veritat és que sí. Que efectivament en aquest moment estem en una situació preocupant, francament, perquè si ja estàvem molt preocupats en lo poc que teníem, que era un real decret que evitava en algunes situacions concretes, perquè era prou limitat, però evitava desnonaments, nosaltres calculem que aproximadament una quarta part de desnonaments s'evitaven de famílies vulnerables sense alternativa i tal, pues, i en tot i així, ja en l'any 2025, per exemple, al País Valencià, van haver pues, quasi 3.000 desnonaments, pues, ara el que ens estem trobant, malauradament, és

0: que al no hi haver ningun tipus de protecció, desnonaments que se fan, quasi desnonaments que, o sea, que s'insten, desnonaments que s'executen. Uh-huh. Llavors estem en una situació que se caracteritza, bueno, per una banda, per una duresa terrible, perquè que no n'hi ha possibilitats de, en fi, de agafar-nos a ningú mal normatiu, és terrible, però nosaltres el que diguem en realitat és que un real decret és una norma de rango inferior, en el sentit de que abans que el real decret n'hi ha tot un marc normatiu importantíssim que pareix que no serveix. Llavors pues, estem francament preocupats per les interpretacions jurídiques i per el marc normatiu que en aquest moment com està funcionant, perquè tenim l'article 47 de la Constitució que parla del dret a tenir una vivenda digna, tenim l'Estatut d'Autonomia que efectivament en l'article 16 diu que ni més ni menys que la conselleria pues, garantirà el dret de l'habitatge i tenim a part pues, bueno, diu que garantirà el dret a l'habitatge segons com estipula l'article 2 de la llei 2/2017, que és amb una vivenda digna o amb les ajudes necessàries per evitar que, bueno, que, o sea, per a garantir este dret, no? Mm-hmm. Però és que a part tenim tota la declaració de drets universals humans que parla del dret a la vivenda, l'article 25, i tractats internacionals de primeríssima magnitud com el tractat de econòmic cultural, de drets econòmics culturals i socials que és el PIDESC, que és importantíssim i que, bueno, en la Constitució espanyola se diu que els tractats internacionals tenen força de llei i que no acaba de... O sea, no s'estan aplicant, per tant. En definitiva, estem en una situació dura perquè pareix que si no hi ha un manament últim a nivell executiu, com si no hi haguera la sensibilitat ni el dret ni el marc jurídic per a defensar el dret a l'habitatge quan tot el món el defensa, saps? Llavors, pues, mm-hmm. Això és una característica. I l'altra característica terrible és les repercussions que té la gent. Per una raó, Ernesto, perquè en aquest moment, com tot el món sap, el mercat anomenat lliure, que nosaltres ficaríem cometes, perquè és lliure per a qui té diners, o per qui té moltíssims diners, o per qui controla el mercat a nivell internacional, ¿vale? Pues bueno, aquest mercat no ofereix alternatives viables a la gent,
1: claro.
0: Sinó que el que ofereix és uns preus impagables i, a més, unes pràctiques orientades fonamentalment a que la vivenda se considere no un bé, no un dret, no un bé d'ús, sinó un producte, una mercaderia financera i que ningú s'hi fica a tope, no? Llavors, pues bueno, aquesta situació té unes conseqüències terribles perquè cada vegada se retira més vivenda, més habitatge de lo que se considera el parc residencial i se dedica a usos especulatius, a revendre, lo qual és terrible que se venga vivenda de gent valenciana a l'estranger, quan a l'estranger o no a l'estranger, però a un capital que no l'emplea per a viure, sinó que l'emplea per a especular.
1: Claro.
0: Llavors nosaltres pensem que, bueno, tota aquesta qüestió hauria d'estar limitada, tindria que limitar-se el dret a la propietat, perquè si en l'article 33 de la Constitució bueno, se parla del dret a la propietat privada, també en el 33.1 se diu que la propietat té que tindre un fi social. Uh-huh. Llavors pensem que hi ha una situació terrible i res, Ernesto, definitivament estos desnonaments lo que estan ocasionant també és, bueno, l'últim desnonament que tenim té una família amb quatre filles, dos majors i dos menors, pues la única alternativa que se le dona es un hostal, pero una semana, que podrá ser reiterada una semana al mes, pero que después han de ganar. Llavors, nosaltres anem a, sin a demanar que bueno, que la administració, no sols és la general i l'autonòmica, sinó també la local, facin un esforç per a no deixar a la gent, bueno, abandonada, saps? Llavors, pues bueno, aquesta situació és terrible.
1: O sea, que en definitiva, el Estat i els partits que se citen, que exercen el poder, estan saltant-se les normes, les lleis, la Constitució, la Declaració de Drets Humans, en fi, tot el que té que veure en el dret a la vivenda, que està consagrat com a un dret, i ho han convertit en una mercaderia. Jo veia una notícia que me preocupava molt també, perquè la gent se faci una idea, i era de dos italians que tenien 24.000 vivendes en Espanya, que estaven especulant en elles. O sea, això és el nivell de burreria que n'hi ha en este país. Com és possible que dos persones puguen adquirir 24.000 vivendes per a especular en elles, per a ficar...
0: Pues aquesta notícia és forta, n'hi ha fons d'inversió que tenen molt més, i te dic una cosa, el parc d'habitatge que tenim públic és molt xicotet. Nosaltres calculem que el 0,6 del conjunt, i a més el parc públic tal com està gestionat, que pues, estem molt preocupats perquè és un parc públic que, per exemple, Sareb, una part d'aquest parc teòricament que és públic, pues, no, des de fa molt de temps no està servint-se per a, des del nostre punt de vista, per a constituir automàticament un parc de tot i de tot, sinó que s'està convertint també en un fons per a que l'Estat, primer per a fer el grandíssim negoci del segle, i després ara, pues, per a que l'Estat haga caja, quan en realitat nosaltres estem pagant pues, un rescat bancari terrible, i no s'està demanant ni l'expropiació de vivenda de tota la banca i la banca rescatada en concret, ni s'està demanant l'obligatorietat de cessió d'ús, etc. Llavors, estem, hi ha una altra mesura que estem clamant per ella, que és terrible, que és la prohibició de venda de vivenda per especular. És a dir, no se pot vendre la vivenda que necessita la gent, tirar a la gent i oferir-li a uno perquè té moltíssims diners per especular. Estem bojos o què? Llavors, des d'aquesta borrera que tu dius, nosaltres sí, nosaltres fem responsables seriament al conjunt dels partits polítics perquè aquestes mesures se deurien d'haver incorporat i no estan incorporades, i des de luego fem responsables als partits també de la dreta, que no fiquin en marxa mesures com el tanteig i retracte, que hi estava preparat, treballat, publicat i que era genial, i que ara s'ha reduït damunt la capacitat econòmica per a adquirir vivenda. Mm-hmm. Llavors s'estan vinguent vivendes, bueno, les últimes dades són terribles, nosaltres tenim dades de que les tinc així damunt, de que en la Fontsanta s'han venut vivendes per 28.200 i per 26.300 euros.
1: La Fontsanta.
0: I no les adquirís l'administració, però també tenim en quatre carreres, també tenim en Norriols, etc. Vull dir que... Llavors, bueno, el tema del... que fem una crida en aquest moment. Nosaltres estem en una situació tan greu com que si el conjunt de la societat valenciana no es dona compte que s'ha d'intervindre d'una forma rapidíssima, pues bueno, lo que s'està fent és propiciant que aquí això siga la llei de la selva, saps? Mm. I això és el que nosaltres estem en aquest moment suportant, no?
1: Vale, i què alternatives n'hi ha? Quines propostes teniu des de la PA?
0: Home, la veritat és que nosaltres fa moltíssims anys que tenim propostes damunt de la taula. De fet, mira, fa, per ser ràpid, no? Recordem que nosaltres, en tota humilitat, vam fer en el 2012 una iniciativa legislativa popular i vam arroplegar 1.403.000 signatures. Mm. I estem parlant de la necessitat del parc públic, per exemple, per a desenvolupar el parc públic, no? Llavors, mesures que podrien haver. La primera mesura per a nosaltres que és fonamental és una mesura que és que no hi hagueren desnonaments sense alternativa habitacional per a ningú. És a dir, en aquest moment, si se va a desnonar a una família i sobretot de grans tenidors, hauria de haver un raonament i un vigilament un poc de saber què beneficis té per a una propietat particular i què beneficis té per a la societat el que n'hi hagi un desnonament. Llavors, nosaltres creiem que no s'hauria de desnonar a ninguna família si no té ningú, o si no té una alternativa habitacional. I bueno, lo dels grans tenidors és que clama al cel. I te dic més, o sea, en aquest moment, nosaltres, com una alternativa concreta, fa més de 2 anys vam estar parlant en fons, i els fons d'inversió, els fons voltor, alguns d'ells acceptaven que hi haguera una norma de la Comunitat Valenciana que permetira l'obligació de fer lloguer social i lloguer assequible. Estan acceptant-la i tanmateix no s'ha negociat en ells per als governs que tenim. Llavors, pues, nos pareix bestial el que està ocorrint quan podria fer-se contractes de lloguer de diferents tipus. Saps, Ernesto? Mira, nosaltres tenim damunt de la taula des de contractes llamados por la LAU, en fin, hasta contractes que s'han fet en altres comunitats autònomes en Andalusia, en Catalunya, i que nosaltres hem proposat a ser el País Valencià com és el model llogat, que no és ni més ni menys que la administració se fa titular d'un contracte de lloguer d'una sèrie de famílies i que les famílies se subroguen, paguen el que tinguen que pagar. Llavors, aquestes possibilitats estan damunt de la taula, però no t'ho perdes. També el Botànic va fer una qüestió que me pareix que és important reconèixer cada un el que fa i que pot servir. Per exemple, hi ha un decret, el 3/2023, que en l'article 13 diu que el Consell, per acord del Consell, si entén que hi ha un interès social important, pot obligar a un gran tenidor a fer una cessió d'ús de l'habitatge. Mm-hmm. Saps? Per un temps, però fer-la. Llavors, bueno, per a nosaltres és que clama el cel que no se fa això. Bueno, a partir d'ahir ja se podrien fer moltes coses, se podria no sols expropiar, fer tema de cessió d'ús, se podria parlar de totes les vivendes de la Sareb, se podria parlar de les vivendes buides. Com és possible que tinguem aproximadament unes, en tot el País Valencià, aproximadament nosaltres calculem un mig milió de vivendes buides i uns quants mil de vivents, decenes de mil en València, i que estiguen ahí buides? Llavors, tindria que buscar-se un mecanisme les governs locament per aconseguir que aquestes vivendes estiguin en funcionament. I si els problemes per estar en funcionament, per exemple, són de persones particulars, nosaltres entenem que l'administració hauria de garantir el cobrament i hauria de garantir el manteniment de les vivendes. El que no se pot fer és que tindre les vivendes buides. I a partir d'ahí, pues, hi haurien moltíssimes coses que parlar. Nosaltres pensem que en aquest moment no se pot construir en vivendes, per exemple, en zones inundables. O sigui, ens pareix una bestiesa. Ens pareix que hauria d'intentar també construir-se en un plantejament territorial. Ens pareix bestial que les associacions de veïns, les federacions, la Federació de Veïns de València i altres organismes i altres assemblees de barri que han fet propostes sobre el tema dels espais per evitar que no n'hi haga acumulació de vivendes i que se permeta acumulació, bueno, enriquint-se una sèrie de gent, no? I que no n'hi haga un desenvolupament de l'espai acorde conforme plantegen, en fi. Ahí n'hi hauria un mogolló d'alternatives. El problema, en definitiva, no és tant que no n'hi ha alternatives, sinó el problema és que tenia una voluntat política en aquest moment del govern valencià, de l'Ajuntament de València, però també del govern central i del conjunt, de manera que nosaltres fem un clam per a dir que el tema de l'habitatge no és un tema de beneficiar a uns o a altres segons estratègies polítiques, o que un partit se pugui beneficiar en unes polítiques de vivenda. és necessari que hi hagi un plantejament conjunt per a rescatar el, la necessitat ineludible que tiene una vivienda, que es un dret, i que además, Ernesto, el dret a la vivienda cobija drets fonamentals com la seguretat o la intimitat de la gent, drets fonamentals com el tema de la possibilitat de tindre una unitat on tu puguis tindre un sostre i on els teus fills puguen desenvolupar un procés d'ensenyament, d'aprenentatge, en fi. No, no sabem ja què fer. La PA, en fi, tota humilitat, duguem PA València en concret des del 2010 en aquesta situació. Estem en el 2026. Si no es fa, nosaltres, en fi, de moment...
1: Preguem el carrer.
0: No, no, de moment estem molt contents de poder fer en les organitzacions que t'he comentat d'habitatge i en les plataformes que t'he comentat una gran manifestació del dia 6 reclamant un plantejament. I si això tampoc servís, caldrà fer més coses, ja veurem què, però caldrà fer, perquè és que el que no se pot, en serio, és que tu veges a una família, estic pensant en la última, en Luisa, estic per la pensant en una en fin, en persones, en Sònia, estic parlant en Manuel l'altre dia, estic pensant en famílies en carn i ossos que los tiren i no, no hi ha una alternativa, o l'alternativa és pues bueno, un hostal per 15 dies o una setmana, en fin, terrible, saps? O sea que
1: un desastre, José Luis.
0: T'agraïm moltíssim que nos puguis donar veu, perquè des de luego nosaltres no anem a parar i no i fem un clam a totes les organitzacions i a tota la societat per a eixir, per a estar al costat d'aquestes organitzacions que convoquem i que col·laborem en ella, en la manifestació, i bueno, i pensar que al final la gent més vulnerable i més, en fi, pues és la que és encara pitjor parada, però atenció, que ningú se crega que està lliure. En este moment ja hi ha quantitat de xavals que tenen i de xavales que tenen que estudiar en la universitat que no poden. Llavors està afectant-nos a unes amples capes de sectors de la classe treballadora de tota la societat, saps?
1: Clar que sí. Bueno, José Luis, t'agraïm molt haver-nos atès en el programa d'avui. Recordem la manifestació el dia 6 de juny, crec que m'has dit, no?
0: Sí, a les 19 hores en la plaça Sant Agustí.
1: Ahí estarem, i la proposta que t'ha fet, enviamos l'àudio i nosaltres li posarem música i farem una cunya per a difondre-la fins al dia 6.
0: Molt bé, vaig a passar la proposta immediatament a la comissió logística d'aquesta manifestació perquè siga una... En fi, la valorem molt positivament i agraïm la vostra disponibilitat.
1: Molt bé, José Luis. Pues bueno, fiquem el tema que mos has triat, Fernando Caro, Desahucio.
0: I
1: en això acabem el programa. Moltes gràcies, José Luis.
0: A tu, a vosaltres, companyes.
1: Adéu.
0: Adéu.
2: Artículo 47 de la Constitución Española. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.